0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit.

0: És la col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito A, atenció, com a número 1 per tercera setmana consecutiva. Això ho vam veure ahir en un nou repàs del Del 40 l'1 amb l'Òscar Martínez i és la cançó amb la que comencem aquest nou matí de diumenge. Espero que estiguis més creix. Ja estem a 30 d'agost i ara és per aquí et punxo Álvaro de Luna i el seu Todo Contigo, també La Villa de Ryan Castro i Capó.
1: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Però abans dono play al més nou de Raven Lanay, que arriba des de Chicago amb aquest to R&B i Soul. Això que sona des de la 17a posició de la llista més important de tot el país es diu Love Me Not. Molt bon dia.

que és el ventilador de banda neon Buzz Dimon DJ, amb el que, atenció, pots guanyar un iPhone 17 Pro si puges una història amb aquesta cançó i ens etiquetes a nosaltres, als 40 i a Buzz Oficial. I va, que mentre participes, doncs et segueixo punxant molts més èxits en aquest matí de diumenge 30 d'agost. Tindràs per aquí la Emília i la Ludmila amb el seu No sé bé, o també Dràcula de Taming per a Jenny. Però abans de noblar aquest Dai Dai de la mà de Shakira i Barnaboy, una cançó que no faltarà a la residència europea de l'artista colombiana que ja s'està muntant a Madrid.

sona aquest Dràcula, una cançó original de Tame Impala que la va treure en el seu darrer àlbum que es diu Deadbeat i en el que aquest any 2026 s'ha unit Jenny. I va quedar-se el punxo Fever Dream d'Àlex Barreno, també La Llamada de l'Eiva. Però abans ha arribat John Legend i això que es diu All of Me.

0: Cuidar-nos. Direcció General de Tráfico. Ministeri de l'Interior. Gobierno de España.
1: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
2: Empezamos fuerte la temporada.
1: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça. Amb Albert Bermúdez.
3: Doncs sí, n'anaré jo.
1: I Sique Rodríguez al capdavant.
3: Exacte.
1: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app web de la SER.
4: Què t'hi jugues?
5: Barça!
6: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Barcelona, 93.9.
8: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
9: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
8: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
9: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
8: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
10: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
11: Esto promete, Manu.
10: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede definir todo. Necesita una oferta ganadora.
11: Huele a compra, Manu.
10: A ver, huele.
11: Va. ¡El palo! ¡24 horas! Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
10: Venga.
7: 93.9.

0: I és que a vegades l'únic que necessites és ballar una mica de bachata, eh? Així ho fèiem amb Romeo Santos i Prince Royce i aquest Dardos, que aquesta setmana estan a la posició número 22 de la llista més important de tot el país. I abans també miràvem una mica les coses boniques amb el Benson Boone, que de fet el vam veure als 40 Music Awards el 2024 i vaig al·lucinar. Va, que resurim una nova hora a l'hora de les 11 amb Ayer la vi, de Juan Magán i Omar Montes.
1: Els 40... Pau García.

0: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
1: Empezamos fuerte la temporada.
0: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
2: Doncs sí, narraré jo.
0: I Sique Rodríguez al capdavant.
2: Exacte.
0: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
3: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
7: No em provis el ventilador.
6: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9.
8: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules, i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
9: Si desconnectes, t'ho perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

que sonava aquest Ayer la vida, la mà de Juan Magán i Omar Montes. És la reversió d'aquest any 2026 de la cançó original del Bailando por ahí del 2012. Així comencem aquesta hora de les 11. Espero que estiguis més que bé. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins les dues, a base de Dani Martín, Bizarrap i Daddy Yankee, o ara la Taylor Swift amb el seu Opalite, el seu darrer àlbum, The Life of a Showgirl.

0: bé sona aquest Counting Stars de One Republic, una cançó del 2013 que està inclosa en el seu tercer àlbum d'estudi que es diu Native. I va, que en res, la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo ens anirem cap a les Illes Canàries, o també Somber i el seu Back to Friends, o també ballarem una mica amb Jamaican Bam Bam de la mà de Google. Però abans d'arribar, camins, somnis i promeses.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: I és que aquest any 2026 han fet una remescla de la cançó original del 2001, ara amb Sui Mon DJ.

són aquest temacle de Hugel, aquest Jamaican Bam Bam amb el que estàvem cantant i ballant a tope. Fa un parell de setmanes que va entrar a la llista i ja està a la posició número 3. I ara t'asseguro que seguiràs ballant el ritme d'una cançó del 2012 que s'ha fet molt viral a les xarxes socials aquest any. És Beauty and a Beat, de Justin Bieber i Nicki Minaj. I va, que no hi ha excuses per ballar i cantar a tope aquest Beauty and a Beat, una cançó que, com deies, va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any. O sigui, anaves mirant vídeos a Instagram i tot era Beauty and a Beat, aquest Justin. Vinga, aquí la tens. No.

0: Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
1: Què t'hi jugues?
2: Bonso!
1: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
3: Barcelona, 93.9.
4: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 a la tarda, les actuacions del Lindami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Yada i Sanky i CX, la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i Colacao.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Món 40.
3: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
3: Ens escoltem a Can 40.

Si es que ya lo digo al Manuel Turizo, que por un pendejo no explora. No, no ploris. Por un pendejo no se llora. Salud ni reina. Si es de baqueta macla, amb el que deixem enrere aquesta hora de les 11, però no te preocupis, perquè a partir de les 12 et porto molt més com el número 1 de la llista més important de tot el país. El del 41 és Patito, Adana Mena i Lola Índigo. També el més nou d'Ariana Grande, el seu Hate That I Made You Love Me.

0: els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
1: Empezamos fuerte la temporada.
0: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
2: Doncs sí, narraré jo.
0: I Sique Rodríguez al capdavant.
2: Exacte.
0: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
3: Què t'hi jugues?
4: Barça!
5: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Barcelona, 93.9.
7: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada Sanki i CH. I des dels 40, Luri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
6: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català, 93.9.

0: A Tito, a la col·laboració entre Ana Mena i Lola Índigo, que aquest estiu està triomfant, eh? Tercera setmana consecutiva com a número 1 de la llista més important de tot el país, del 40 al 1. Així comencem aquesta hora de les 12. Espero que estiguis més que bé, perquè en res et punxo el Dani Ocean i Capo, també el Joe i el seu End of Beginning, o Shakira i Barnabó i el seu Dai Dai.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Però abans arriba aquest Hate That I Made You Love Me, el més nou d'Ariana Grande, que va ser el seu primer avançament del seu darrer àlbum, que es diu Petal, i que ja gira des de la desena posició de la llista més important de tot el país.

que va ser aquest temacle de Zayn i Sia. És una cançó del 2017 que no va parar de petar en cap moment i ho segueix fent en aquest any 2026. Que han estat Punxo Colúmbia, de Quevedo, també d'Aida i de Shakira i Bernaboy. Però abans, un artista que també ho peta molt fort és la Maria Jaume, i això que es diu Festa.

que són aquest So Easy to Fall in Love, el més nou d'Olivia Dean, que està inclòs en el seu darrer àlbum, que es diu The Arts of Loving. I va, que en res, et punxo al De Paul i el seu En unos años, o també Just Give Me a Reason. Però abans arriba el James Arthur, amb això que es diu Impossible. Puja volum, que t'encantarà.

0: 90. Tots els teus èxits. Barcelona, 93.9.
1: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 a la tarda, les actuacions del

0: amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que de fet van venir al juliol amb el seu Better Late Than Never Tour i ens van fer ballar bachata a tothom amb aquest tamacle. I va, que ja estic preparant l'hora de la una amb Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes, també la Rivin, l'Anne i el seu Love Me Not, o Maluma i el seu Coses Pendientes. Tot això i més sonarà a partir de la una, aquí, als 40.
1: Als 40. Pau García.

0: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC, i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
1: Dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
2: Empezamos fuerte la temporada.
1: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça amb Albert Bermúdez.
3: Doncs sí, narraré jo.
1: I Sique Rodríguez al capdavant.
3: Exacte.
1: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
4: Què t'hi jugues?
5: Barça!
6: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
7: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
8: No em revisa el ventilador.
7: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda neon, Buos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!
9: Barcelona, 93.9.
10: Als 40 posem ritme a les finals de l'Extreme Barcelona 2026, el campionat d'esports urbans més important d'Europa. El dissabte 5 de setembre des de les 6 de la tarda, amb les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I el diumenge 6, Giada, Sanky i CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extreme Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
9: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.
11: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor per la...

persona que t'ayer la vida, la mada Juan Magán y Omar Montes. Es la reversión de aquest any 2026 del tema original del Bailando por ahí. Així comencem aquesta hora de la una. Espero que estigués més que bé. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins a les dues, a base de la Rosalia, també el Maluma o

que va sonar el ventilador de Banda Neon, Buhos i Mon DJ, que aquesta setmana és la cançó més important en català aquí als 40. I a més, atenció, perquè pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una story amb la cançó i ens etiquetes a nosaltres, @els40 i @buhosoficial. I mentre ho fas, doncs et punxo la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que ja sona per aquí pels 40. Els 40. Pau García.

sona aquest Dràcula, una cançó que originalment estava a l'àlbum Dead Beat de Tame Impala i a la que aquest any 2026 s'ha unit Jenny. I va cantar set punxo al Nil Moliner i el seu Nexo 01 Me Acuerdo de Ti, o també el Loco de Justin Quiles i Chimbala, però abans arriba l'Alicia Keys i el seu Girl on Fire.

0: entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
1: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
0: Los 40 Music Awards Santander 2026.
2: Los 40.
0: La música nos hace viajar.
3: Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
5: Empezamos fuerte la temporada.
4: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
6: Doncs sí, narraré jo.
4: I Sique Rodríguez al capdavant.
6: Exacte.
4: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
7: Que t'hi jugues
8: Barça!
9: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
0: Barcelona, 93.9.
10: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 a la tarda, les actuacions del Lindami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Yada i Sanky i CX i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Boots i Colacao.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
12: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
12: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Si és que ja t'ho diu a Manuel Turizo, que por un pendejo o por una pendeja, doncs no es plora. Va, que així que m'acomiado d'aquestes 4 hores de ràdio d'aquest diumenge 30 d'agost. Espero que estiguis més que bé i que continuïs al peu del canó, ara amb el Jesús Taltavull, que et segueix punxant tots els èxits, com Anna Mena i Lola Índigo, el seu petitó, també o parell de Taylor Swift i moltes més. Ens podrem escoltar demà des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música.

0: Barcelona, 93.9.
1: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
2: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
1: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
2: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
1: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps... Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: Romeo Santos y Prince Royce, dúo perfecto para acompañarte probablemente en la vuelta a casa de las vacaciones. Mucho ojo si vas al volante, mucha precaución y mucho ánimo, ¿eh? Que al final lo importante es llegar, que volverás, desde luego que sí, llegarás sano y salvo, sana y salva. Gracias por elegir los 40 siempre. Llega Karim Herrero con mucho más. Nos escuchamos mañana a las 8, 7 en Canarias. Besazos de Jesús Taltabull. Los 40.
1: Barcelona, 93.9.
2: I atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 a la tarda, les actuacions del Lindami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega. I diumenge 6, Yada i Sanky i THC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta i amb la col·laboració de Soda Bus i Colacao.
1: Els 40.cat, el web dels 40 en català. Peus.

0: Sanki CH. I des dels 40, l'Uri Mora. Tot amb accés lliure i gratuït. L'Extrem Barcelona es viu amb els 40. Amb la col·laboració de Sodebus i Colacao.
1: Assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.

0: Barcelona, 93.9.
1: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es. Repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
2: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
3: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
2: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
3: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
2: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
0: 93.9.